El govern entra aquest matí al Parlament els pressupostos. Un cop aprovats en un Consell de Govern extraordinari, la consellera Alícia Romero serà l'encarregada d'entregar-los al president de la cambra, Josep Rull, i de presentar als grups parlamentaris uns comptes que pugen a més de 49.000 milions d'euros. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments de sou. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola, que ja ha fet 139 morts i on hi hauria uns 600 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres s'alerta de la situació de col·lapse en els hospitals de les zones més pròximes als focus. I l'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, però, defensa també que l'objectiu segueix sent que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN es reuneixen avui a Suècia. Els activistes catalans de la flotilla per Gaza arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques. Els portaveus de la missió de suport a Gaza denuncien abusos i agressions per part de l'exèrcit i les forces de seguretat israelianes. Cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades dels

0: Mossos del 2025, que us avança 3Cat Info, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Pèrdues de prop d'un 14% de les accions de l'empresa de perfumeria Puig després de l'anunci de rebuig de la fusió amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder. L'operació s'hauria creat un gegant del sector només per darrere de la marca L'Oréal. I Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos. El d'avui serà el primer dels 12 concerts a Espanya, 10 dels quals a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.
1: Esports.
2: El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions, mentre que l'empresari Enrique Riquelme presentarà demà l'aval de 185 milions d'euros per poder-se presentar a la presidència del Real Madrid. Un cop validat, les eleccions serien el 7 de juny. I a la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, a partir de les 9, Barça a Torrelavega i Bidasoa a Granollers en un duel per la tercera posició.
0: Ens queda el titular del temps. Temperatures una mica més elevades avui, que arribaran als 30 graus a l'interior del país i valls del Pirineu, als 35 al Pla de Lleida. I a la costa les temperatures quedaran més frenades, poc per sobre dels 25 graus. Ambient gairebé d'estiu, amb sol i només alguns núvols poc importants de tarda al Pirineu.
1: 3Cat Info.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una más.
5: De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
6: Unamar FM.
7: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliaria. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueño. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Una Mar FM.
8: Lo mejor está aquí. La mañana con más éxitos.

0: el teu benestar i qualitat de vida. Espai Ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai Ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615-87-1736 o entra a espaianima.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM, siempre contigo.

Busquen la solució si no fas els problemes. Ai, tant de bo tothom fes el mateix dels figaflaues, sobretot els que manen, sobretot els que governen. Des d'Ona Mar seguim més i més èxits. Des del 88.0, des d'Ona Mar.net, on en tenim un d'aquests tendres, tendres. Quina cançó més maca, Mecano, Hijo de la Luna.

0: Nova cita a aquesta hora per desencallar el conflicte entre el Departament d'Educació i els sindicats. A la reunió s'hi arriba amb l'última proposta de mestres i professors que plantegen un increment de 500 euros mensuals. Els pressupostos ja són al Parlament amb els suports d'Esquerra i els Comuns ja lligats, a diferència de fa 3 mesos. Avui mateix comença la tramitació i la previsió és que quedin aprovats definitivament al ple de la primera setmana de juliol. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola que ja ha fet 160 morts i en què hi ha més de 670 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres esperen que la trobada serveixi per mobilitzar material de protecció i experts en febres hemorràgiques que ajudin a contenir nous contagis. L'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 soldats més a Polònia, una decisió que arriba després de la retirada de tropes d'Alemanya. Pel secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, ningú pot interpretar aquests moviments com un càstig. I els activistes catalans de la flotilla per gas arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques. Els portaveus de la missió de suport a Gaza denuncien abusos i agressions per part de l'exèrcit i les forces de seguretat israelianes. Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 cullistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb l'Ocargolasso, potencia aquest any l'espai per als visitants. I l'Auditori Palau de Congressos de Girona està d'aniversari. Fa 20 anys i ho celebra amb un cap de setmana ple d'activitats. Entre concerts, congressos i esdeveniments, uns 2 milions de persones han passat per l'equipament durant aquest període. Torna a l'univers Star Wars en pantalla gran 7 anys després. S'estrena The Mandalorian en Grogu. També arriben la catalana Cowgirl amb Carlos Cuevas i les franceses Assassinato la tercera planta i Love Me Tender.
1: Esports. El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. Álvaro Arbeloa confirma que l'any vinent no s'asseurà a la banqueta del Real Madrid. També ha afirmat que no formarà part de l'equip tècnic en el supòsit que tornés José Mourinho. A la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, a les 9, Barça, Torrelavega i Bidasoa Granollers, en un duel per la tercera posició de la classificació. I en waterpolo, el Mataró pot classificar-se avui per la final del títol de la Lliga femenina si guanya.

Com ens alegrem també la vida, Ginesta. Tot el que ens queda, doncs no és poc el que ens queda. Moltíssima música que oferir-te. Un cop més, un dia més. Des d'Ona Mare FM, on seguidament tindrem a Natalie Imbruglia i al seu torn la col·laboració entre Afrojack, Sia i David Guetta, èxit assegurat, titulat Away Tonight, i abans Mateo Cole. I aquest homenatge ja, com has escoltat, amb aquestes temperatures estiuenques, si fem un homenatge a l'estiu. Summertime Sadness. Aquesta versió d'un clàssic de l'Anna del Rei.

0: pistoles de miralls. Que la dona et cridi al Walkman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: És un cantant amb estrella, l'Alfred García.
1: La meva estrella.
0: Així de rumberos ens posàvem amb ell i així gaudim d'un dels últims èxits d'una de les estrelles del pop actual, la Sabrina Carpenter, que, per cert, acaba de treure una col·laboració fantàstica que has pogut escoltar també a Onamar FM amb Madonna. Però aquí en solitari ens acompanya amb Tears.

0: Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Inissa et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Motrum, motrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Bon Amor FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Alexa, on Onamar FM.
7: Onamar FM en

Coneix el Badiu, restaurant de cuina mediterrània amb tocs de cuina catalana. Menú de migdia de dilluns a diumenge, ideal per dinars de negoci i celebracions. Cuina oberta de dilluns a diumenge de 1 de la tarda a 10 de la nit ininterrompudament. Dues hores d'aparcament gratuït al nostre pàrquing. Restaurant el Badiu, ubicat a l'hotel Badalona Tower, Avinguda Navarra 6, Badalona. Reserves al 686 51 63 10.

0: Ronda, centre de jardineria, ha inaugurat. Ha arribat al Maresme amb el seu nou centre a Cabrera de Mar. Més de 50 anys al sector. Un gran espai on trobar inspiracions, idees i noves sensacions que voldràs tenir a la teva llar. Jardineria, floristeria, decoració, mascotes i restauració amb vistes al mar. Ronda, centre de jardineria, a la mateixa carretera Nacional 2, al costat de Quadis, Cabrera de Mar. Més informació a fronda.com. Una experiència que has de descobrir.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes.
2: Llámanos
1: y anúnciate ahora.
3: Una Mar FM.
4: Cada tarde los éxitos que más suenan están aquí.
3: Una Mar FM.

0: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
1: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
2: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat. Tranquilitat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
3: Amb la calor també arriben les plagues.
4: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
3: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
4: Perfecte, ja ho tinc clar.
3: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
5: Una Mar FM. Mar FM.

0: el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es. Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Property, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com.
1: Cada vez que nos escuchas, te estamos poniendo un pelotazo. Onamar FM.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Arribarem a les 6 en punt de la tarda, aquesta primera hora aquí de Tardeo, a mi amb José Luis Pizarro, fins a les 9 del vespre, gaudint d'una molt bona temperatura, 25 graus, als estudis centrals de Badalona, d'una Mare FM, amb la Xènia Casado.

0: Viernes de 5 a 9.
1: Hola, soy José Luis Pizarro.
2: Te espero cada viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. 4 horas intensas de música preparando el fin de semana en Una Mar FM. De Tardeo con Pizarro. De Tardeo con Pizarro.
3: Son las 7. Las 7.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases. Ajudem a complir somni. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià